0: Onda Cero nos acompaña Antoni Solivelles, alcalde de Escorca y director insular de la Serra de Tramuntana, para hablar precisamente del producto local, también de la importancia de ese turismo sostenible y también sobre el municipio de Escorca, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Pero es muy importante también para ese turismo, incluso espiritual, aquí en la isla de Mallorca. ¿Qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: La primera pregunta també seria, sabem que s'està donant molta importància tot el que és el producte local, la gastronomia, quines són aquestes novetats que ha fet el Consell de Mallorca en aquest cas, que sabem que té a veure amb Soli, no? Amb Soli de Mallorca i els productors locals.
1: Bueno, precisament aquesta setmana en el ple del Consell s'ha aprovat l'adhesió de Mallorca a l'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivo, i això permetrà a tot el món que envolta el món de ses cultiu de l'olivera i de la producció d'oli, per això integrar una pàgina web i una promoció que hi ha a nivell nacional d'oleoturismo. I això vol dir que es promoure un tipus de turisme cultural, de degustació, de coneixement i, en el final, donar un impuls en aquests productors de locals que se dediquen en el món de l'oli i l'oliva. I a més, també, des del Consorci de la Serra de Tramuntana, aquesta legislatura s'ha fet una important feina per intentar posar en valor aquells productes que són de la Serra de Tramuntana, productes que tenen el distintiu Serra de Tramuntana, no? I han tingut un creixement espectacular de productors que s'han adherit en el distintiu Serra de Tramuntana i s'ha donat un impuls molt important, com, per exemple, també s'ha fet dins aquesta legislatura el que és en el mercat de l'olivar, que hi ha una paradeta gestionada per la cooperativa de soia i en la col·laboració del Consorci de Serra de Tramuntana, on tots aquests productors del distintiu de la Serra de Tramuntana comercialitzen aquests productes i els acostem un poc a la ciutadania, perquè realment volem posar en valor el producte quilòmetre zero i el producte local nostre, i sobretot, que a nosaltres ens interessa, el de la Serra de Tramuntana.
0: I parlant també de tot aquest producte local, no? Sí que és veritat que cada vegada estem veient més mercats emissors, no? Que se preocupen i ocupen el seu temps també quan venen aquí a Silla a conèixer aquest producte local, sobretot parlant a lo millor d'un altre tipus de turisme, no? Un altre tipus de turisme, com pugui ser el mercat nord-americà, també. No sé si això ho heu notat, no? La Serra de Tramuntana, qualque auge, no? D'aquest tipus de turisme més cultural o gastronòmic.
1: Sí, sense cap dubte. La finalitat, el cap i la fi del Consorci Serra de Tramuntana, amb aquest tema del distintiu Serra de Tramuntana, es dona a conèixer aquest producte. No només el producte en si, perquè, de fet, és extraordinari i no el dic perquè és que és així, no? Sòlida l'oliva que tenim aquí és un producte extraordinari, així com molts altres productes, la taronja de soia, etc. Però és vera que cada vegada el visitant es vol conèixer més aquest producte i vol no només degustar-lo i dur-se'n aquest producte, sinó que també vol una visita cultural, a vegades per conèixer realment les tradicions, la cultura de que envolta tot aquest món d'aquests productes. I això és un incentiu important al que és en els productors, perquè el productor, a part de vendre el producte, també està a vegades pues, fent una visita cultural, que això implica pues, un ventall d'ingressos per poder mantenir el cap i la fi, poder mantenir el producte. I del que més ens interessa a nosaltres és que tots aquests productors el que fan és una feina importantíssima, que és mantenir el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana. Perquè qui produeix, qui té aquesta producció, qui cuida un olivar, qui cuida la zona de tarongers, de diferent tipus de cultius, pues tot això, en el cap i la fi, aquest productor el que ens fa és cuidar aquest paisatge. I això és el que més ens importa com a destinació de patrimoni de la humanitat.
0: Parlant també sobre aquest paisatge, no? Sabem que el Consell de Mallorca està encara en tràmit aquesta llei de la Serra de Tramuntana, que va presentar també en Llorenç Galmés, el president, a la Galotzó, varen també estar en aquella presentació. No sé per què és important aquesta llei o per què és necessari, més que res, no? I quan s'aprovarà?
1: Bueno, aquesta llei està en tràmits, evidentment estem dins els terminis que teníem previts i seguim així. Nosaltres ens hem reunit en tothom. La veritat és que estem molt contents del feedback que ha hagut en totes les associacions, entitats ecologistes, cooperatives, de tot tipus. Estem molt contents en la sensibilitat que ha hagut. I aquesta llei és molt important per una senzilla qüestió, és a dir, perquè posant solucions i simplificant la vida, la part administrativa i burocràtica un poquet de gestionar un territori dins la Serra de Tramuntana, tant pels particulars, propietaris, pagesos i també pels ajuntaments. Per nosaltres considerem que és molt important que hi hagi una simplificació i tota aquesta simplificació com us dugui a facilitar que les inversions dins els dins el que és el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana siguin el més àgils possibles perquè realment puguem mantenir aquest territori com cal i recuperar aquelles zones que, pues, que a vegades necessiten pues, més inversió, i per això és molt important aquesta llei. Estem, al cap i a la fi, el que fem és intentar simplificar i facilitar la gestió dins aquest territori que és un poc complex.
0: I de moment està en tramitació, no se sap encara quan s'aprovarà, no sabem si abans de que acabi aquesta legislatura.
1: Hombre, esperem que sí, el que és la previsió la tenim d'aquesta forma, estem dins els terminis que havíem previst i de moment ara comença l'altre curs polític i esperem que ara continuï les tramitacions.
0: A més, com a batlle d'Escorca, no sé quina seria la reivindicació, no? Si xerram de la Serra de Tramuntana també tenim que posar en valor el municipi, no sé quina seria la principal reivindicació ara mateix com a batlle, no? D'aquest municipi mallorquí.
1: Bueno, el municipi d'Escorca, curiosament, jo sempre dic una cosa que molta gent no sap. És a dir, és un lloc que tots coneixem, perquè és un lloc, un espai que ens agrada anar-hi a tots, perquè té una infinitat de possibilitats d'esbarjo a nivell de la ciutadania, àrees recreatives, zones d'acampada, excursionisme, etc. Però jo diria que el municipi d'Escorca molta gent no ho sap, i és l'únic municipi de Balears que pateix despoblació. I això és una dada que molta gent desconeix. Quan posem el mapa d'Espanya, veient les zones que sabem que hi ha despoblació, però a Balears surt el municipi d'Escorca, no? I és curiós, i tal vegada, pues, sí que aquesta és una qüestió que necessitem posar damunt la taula i que necessita un tracte un poc especial, perquè no és un municipi normal i corrent, on hi ha un nucli urbà, per tant, és un municipi amb moltes finques, molt de territori, un territori muntanyós, i sempre pues, m'agrada posar en valor que és un lloc que tots mos agrada anar-hi, però és cuidador mantenir-ho amb una població tan baixa com té, amb uns recursos tan baixos com té l'Ajuntament, pues no és tan fàcil.
0: Parlàvem també d'aquesta Espanya que s'ompli, no? Això moltes vegades hem sentit, per exemple, la presidenta Ana Marga Proens parlant de que nosaltres, de Balears, no? Que som l'Espanya que s'ompli. Però, clar, en aquest cas a Escorca, quines mesures se podrien fer perquè hi hagi gent, no?, que vulgui venir a viure?
1: Bueno, mira, una de les mesures que estem parlant és un poc el que parlem, la simplificació administrativa i els serveis que se puguin acostar a la ciutadania. Qualsevol persona que vulgui viure en el municipi d'Escorca, estem parlant de moltes de possessió, molt disseminades, i clar, el cost de viure en un lloc així és molt més elevat que viure en qualsevol altre poble on tens pràcticament tots els serveis, no? I intentar cercar solucions de manera que pugui acostar gent a poder viure a dins un entorn únic i especial per jo, però en el mateix temps el dia a dia una família pues, té unes necessitats, uns al·lots, que tot això implica pues, diferents qüestions. Nosaltres des de l'Ajuntament, per exemple, cada any traiem una línia d'ajudes per a aquelles famílies que tenen al·lots i els han de dur a escola, de manera que pues, per desplaçament a les escoles en funció dels quilòmetres, de les despeses escolars, etc., pues, traiem unes ajudes per a totes aquelles famílies que estan en el municipi, perquè creiem importantíssim que tenim el privilegi de viure en un lloc únic, i això sempre ho dic, però també tenim molts d'inconvenients en quant a en el dia a dia de qualsevol família. Estem un poc en fora de tot. I perquè la gent se pugui assentar en aquest lloc necessita d'una col·laboració un poc més especial i unes ajudes un poc més especial, i en les nostres limitacions com a Ajuntament pues, ajudem amb allò que podem.
0: I qualcun missatge, no, que els agradaria, que li agradaria

Transmetre també a tots els nostres oients d'Onda Cero, pensant també en aquesta despoblació, inclús animar, no?, a la gent que visiti Escorca i que disfruti també d'aquell passatge que sabem que és impressionant.

0: No? I aquesta minoria, pues, la societat en general els han de tocar l'atenció de qualque forma. No? Quan un va a visitar el torrent de Pareix i ho troba net cada dia, és perquè cada dia, durant tot l'any, a primera hora de matí, una persona la repassa de l'Ajuntament perquè si han deixat una lata o han deixat una botella, la llevam. Perquè mantenir-ho net fa que, per exemple, un altre ja no hi deixi res, no? És una sensació, això, a vegades, no? Si un el deixa net, o troba un lloc net, normalment intenta no embrutar-ho. Però sempre hi ha qualque coseta, no? I aquestes feines no se beben, però se fan, i és el que nosaltres demanem, que la gent que ens visita respecti les normes, respecti la neteja del lloc, que es deixi tal com l'ha trobat, i això, pues, és una de les feines que més ens costa, perquè tenim un volum de visitants important i intentant gestionar-ho amb els nostres recursos, però, evidentment, hi ha competències i coses que no són de les nostres, com la circulació per les carreteres i aquestes coses, pues això ja són temes que no són competències municipals i que són més complicats.
1: I doncs aquest missatge ens queda també molt important, sobretot per protegir, no?, i preservar el nostre patrimoni, el nostre territori. Antoni Solivelles, batle d'Escorca i també director insular del Consell de Mallorca de la Serra de Tramuntana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Onda Cero, aquí a Illes Balears en la Onda. Gràcies i fins la pròxima.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Illes Balears.
3: Un día descubres que tienes humedades.
4: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
5: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Murprotec.
6: ¿Sabes ese amigo que solo habla de sus viajes? ¿De dónde ha estado? ¿Qué ha comido? ¿Qué lugares ha descubierto? Y por supuesto, te enseña las fotos. Todas. Y tú haces como que te interesa. Pero tranquilo, con nosotros no tienes que fingir. Porque cuando te lo cuenta Carles Lamelo, sí quieres saber dónde ha estado, su gastronomía y qué sitios no te puedes perder. Onda Viajera, el programa para seguir viajando. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carles Lamelo. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, tu radio.